0: RAC 107, notícies.
1: Parets del Vallès celebraran la Diada de Catalunya amb la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i les jornades internacionals folklòriques Adifolk. El pròxim 11 de setembre serà la Diada Nacional de Catalunya i es realitzarà, com és habitual, la tradicional ofrena floral a la plaça dels Països Catalans. L'acte començarà a les 10 del matí amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena, tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell, amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Paretà. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 3:15 del migdia. Uns dies abans, però, ja hauran començat els actes commemoratius. Aquest pròxim cap de setmana, diumenge 6 de setembre, l'Associació Colla del Vall de Gitanes de Parets organitza la 54a Jornada Internacional Folklòrica, les GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folklore, Adifolk. Serà la cita a la plaça de la Vila. Les actuacions començaran cap a 12:15 del migdia i la colla internacional convidada enguany és l'Agrupació Folklòrica Encantos de Mi Panamà, una entitat que va néixer l'any 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la música i de la dansa folklòrica. És formada per un elenc de músics i ballarins professionals que repassen balls i danses tradicionals de diferents llocs del país perquè el públic pugui descobrir els diferents costums de Panamà. L'Associació Fotogràfica Parets col·labora amb la colla del Vall de Gitanes de Parets en l'organització d'aquest esdeveniment. Enguany, a més, en la commemoració del Dia Nacional de Catalunya, incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc el dijous dia 10 de setembre a les 20 hores a les 8 de la tarda al Teatre Can Rajoler. El preu de les entrades és de 12 euros, 10 en preu especial i 9 en preu amb el carnet jove de Parets. Recordeu que aquestes entrades les podeu adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir del pròxim 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets.
0: RAC 107, notícies.

what you did to me.

0: RAC 107, notícies.
1: Parets del Vallès celebraran la Diada de Catalunya amb la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i les jornades internacionals folklòriques Adifolk. El pròxim 11 de setembre serà la Diada Nacional de Catalunya i es realitzarà, com és habitual, la tradicional ofrena floral a la plaça dels Països Catalans. L'acte començarà a les 10 del matí amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena, tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell, amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Paretà. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 3:15 del migdia. Uns dies abans, però, ja hauran començat els actes commemoratius. Aquest pròxim cap de setmana, diumenge 6 de setembre, l'Associació Colla del Vall de Gitanes de Parets organitza la 54a Jornada Internacional Folklòrica, les GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folklore, Adifolk. Serà la cita a la plaça de la Vila. Les actuacions començaran cap a 12:15 del migdia i la colla internacional convidada enguany és l'Agrupació Folklòrica Encantos de Mi Panamá, una entitat que va néixer l'any 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la música i de la dansa folklòrica. És formada per un elenc de músics i ballarins professionals que repassen balls i danses tradicionals de diferents llocs del país perquè el públic pugui descobrir els diferents costums de Panamà. L'Associació Fotogràfica Parets col·labora amb la colla del Vall de Gitanes de Parets en l'organització d'aquest esdeveniment. Enguany, a més, en la commemoració del Dia Nacional de Catalunya, incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc el dijous dia 10 de setembre a les 20 hores a les 8 de la tarda al Teatre Can Rajoler. El preu de les entrades és de 12 euros, 10 en preu especial i 9 en preu amb el carnet jove de Parets. Recordeu que aquestes entrades les podeu adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir del pròxim 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet amic dels teatres de Parets.
0: RAC 107, notícies.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest divendres, aquest 4 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrirem el nostre informatiu avui parlant de l'acte inaugural que s'ha fet aquest migdia a Parets del Vallès, un acte d'inauguració del nou curs escolar adreçat als docents de tots els centres educatius de Parets, un acte que s'ha fet a la Sala Basar Cooperativa amb una xerrada molt interessant anomenada Art i Escola, a càrrec de diferents ponents. En parlarem àmpliament i amb els protagonistes d'aquesta notícia amb la que obrim l'informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Aquest cap de setmana comença un dels actes inclosos dins l'agenda festiva de l'11 de setembre de la Diada de Catalunya, un acte de cultura i inclosa dins les jornades internacionals folklòriques a Difolk, de la mà de la colla del Ball de Gitanes de Parets, aquest diumenge a la plaça de la Vila. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, també un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, que avui també ens portarà a parlar de temes interessants de l'actualitat del Vallès Oriental, un cop d'ull a la previsió meteorològica, l'apunt del dia, que avui ens parlarà del temps de per què el calendari mai és fixa, i també, com no, acabarem amb els esports al nostre informatiu. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest matí de divendres 4 de setembre ha tingut lloc la sessió inaugural del curs escolar a Parets del Vallès, adreçada a tots els professionals de l'ensenyament del nostre municipi. L'acte s'ha celebrat a la Sala Basar Cooperativa. Dins les activitats previstes hi ha hagut una xerrada anomenada Art i Escola, a càrrec dels ponents Elena Pielias, que és una artista indisciplinària, interdisciplinària i mediadora d'art i de patrimoni, amb Marco Fragoso, que és mestra especialista en educació artística, i Violeta Amargant, que és directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Parets ha inaugurat així el curs escolar amb una xerrada per als docents sobre les aplicacions que pot tenir l'art en l'ensenyament. L'acte ha estat presidit pel regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Dida Cayuela, acompanyat del primer tinent d'alcalde, en Francesc de la Torre. Un acte que ha servit també per conèixer a la nova inspectora d'Educació de Zona, Laura Duarte, que treballa des d'aquest mes de setembre a Serveis Territorials del Maresme, Vallès Oriental. Hem parlat amb el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Parets, en Dida Cayuela, que ens parlava d'aquest acte d'avui divendres adreçat als docents, que ha donat el tret de sortida també aquest nou curs escolar 2026-2027, en aquesta ocasió adreçada als docents.
2: És un acte ja molt consolidat també aquí al municipi, que penso que les escoles, els profes, doncs també esperen a veure qui són els ponents, no? Perquè de sempre s'han portat ponents que tenen molt a dir i professionals molt, molt implicats, com aquest any, que estarà molt relacionat amb el món de l'art. És un projecte que volem tirar endavant, Escola Més Art, i la veritat és que hem portat tres ponents dintre cadascú del seu àmbit que són molt referents, i bueno, esperem que sigui una experiència que els agradi, que la puguin posar en valor i la puguin desenvolupar després a l'escola, que això és el més difícil. Penso que aquesta iniciativa, que ja et dic que fa anys que es porta a terme, doncs, està molt bé, perquè al final doncs, és una manera de començar el curs amb una sèrie d'idees i sobretot per desenvolupar un tema com és l'art, no? Que a vegades no es valora doncs, tota la importància que assignatures com la plàstica o l'educació física hi poden tenir dintre el currículum. En aquest cas, jo penso que hi ha nens que potser no saben expressar-se en paraules, en canvi, creant, doncs poden dir moltes de les coses de com s'hi troben, de com són, de com moltes coses de la seva personalitat.
1: A més, han de ser una trobada inicial de curs. La cita ha comptat amb una taula, amb una xerrada en la qual s'ha exposat el paper que pot tenir l'art dins de l'aula com una eina pedagògica més, i s'ha exposat el projecte Arte i Escola, que enguany celebra 11 anys d'implantació al Vallès Oriental. El mateix regidor de Cultura, l'Ajuntament de Parets, parlava del tema d'interès d'aquesta nova edició de l'acte d'inauguració del curs escolar.
2: Allò que diuen de les intel·ligències múltiples, no? Doncs penso que sí, que s'estan tocant totes aquest tipus d'intel·ligència, perquè en el fons els nens o les persones no aprenen de la mateixa manera, no? Hi ha nens que són, doncs, des de la kinestèsia, des del moviment, són capaços d'aprendre, d'adquirir coneixement, i d'altres que necessiten, doncs, tot molt més tancat, més estamat. Llavors, bueno, està bé que l'Ajuntament, doncs, proposi diferents versions, diferents camps o àmbits, no? de l'ensenyament. La intel·ligència artificial, evidentment, ara està molt de moda. De fet, ja comencen a regular moltes lleis per veure com fiquem la intel·ligència artificial dintre de les aules. Llavors, penso que nosaltres hem de continuar fent això. Això jo estic molt tranquil, perquè l'equip d'educació de Parets, el Servei d'Educació de Parets, amb això, doncs, ho fan molt bé, i la veritat és que estic molt agraït amb elles també.
1: Per parlar-ne del projecte Art i Escola, hi han intervingut l'artista Elena Pielías, el mestre Marco Fragoso i la gestora cultural Violeta Gamarjan. Ella mateixa ens en parlava una mica més de com va sorgir aquest projecte, que avui han explicat i exposat a Parets.
3: La meva part dintre de la xerrada serà explicar de què va Art i Escola, com va néixer el projecte, què és Art i Escola, com funciona, quines són les fases del procés, com ho comuniquem a les aules, com ho comuniquem a l'alumnat, quins objectius té el projecte, tota aquesta part més pràctica. Art i Escola és un projecte que va néixer a ACVIC, al Centre d'Arts Contemporànies, l'any 2011, és a dir, fa 15 anys que va néixer a Vic, però l'Associació Cultural de Granollers, que fa més de 40 anys que ens dediquem a portar projectes educatius, culturals, a les aules de Granollers i de tot el Vallès Oriental, el vam començar a implementar fa 10 anys a la comarca.
1: Violeta Marjan és llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Arts, Administració i Cultura Policia per la Goldsmiths, la Universitat de London. Té estudis també dins la Fundació Caja Madrid, una formació especialitzada en la gestió d'organitzacions artístiques. Ella mateixa ens en parla d'aquest projecte Art i Escola tan interessant que s'està implementant a la nostra comarca.
3: El projecte Art i Escola és un projecte fantàstic perquè cada escola se'l munta una mica a mida, se'l pot construir a la seva manera, i per tant podem agafar escoles des d'escoles bressol. A Vic hi ha escoles bressol participant, però nosaltres al Vallès en tenim des d'I4 fins a batxillerats artístics. Uh-huh. I inclou també escoles d'educació especial, que això és molt bo perquè els projectes participatius com la Cantània, com Mapa de Ball, són projectes que funcionen molt bé en escoles ordinàries, però en canvi les escoles d'educació especial no sempre hi poden participar, i amb Art i Escola sí.
1: Precisament actualment ella és directora de l'Associació Cultural de Granollers, des d'on impulsa i gestiona projectes educatius, culturals i comunitaris vinculats a les arts i a la cultura, com acabem d'escoltar, projectes participatius de pas nacional com Cantània o Canta Gran.
3: El projecte no ha parat de créixer en els darrers 4 anys. De fet, des dels seus inicis es va començar amb 2 o 3 escoles participants, i l'any passat vam ser 16 centres participants. S'ha arribat al miler d'alumnat, al miler d'alumnes participant del projecte, i en general les valoracions del professorat sempre són molt positives. A mi m'agradaria molt que les escoles de Parets disfrutin de la xerrada, això en primer moment, i la trobin interessant, i si després hi ha centres educatius de Parets que es volen inscriure, estarem molt contents d'acollir-los tant en el projecte com en l'exposició final de les obres dels alumnes de Parets. Seria fantàstic.
1: La Sala Basar Cooperativa ha acollit aquest divendres 4 de setembre aquesta trobada amb docents de 12 els centres educatius paratans que han gaudit d'aquesta xerrada Art i Escola. Marco Fragoso és mestre especialista en educació artística a l'Escola Camins, on des del 2012 és responsable del projecte de pedagogia de les arts d'aquest centre. Ell precisament ens parlava del projecte d'art contemporani presentat a Parets.
4: La meva part és la primera part, que és la que parlaré sobre la importància de l'educació artística i la creativitat a les escoles, perquè jo sóc mestre especialista d'educació artística, la part de visual i plàstica de l'Escola Camins. Llavors vinc a explicar la importància de les arts a l'escola, i després explicar una mica el nostre projecte de pedagogia de les arts en concret i com això també ho vinculem amb el projecte Art i Escola, perquè serà la sisena vegada que hi participem. A nosaltres ens agrada molt treballar tot el tema de l'art contemporani, perquè a més l'art contemporani als adults ens dona molta por, no? Perquè jo no entenc què m'estan explicant, jo no veig allò que tothom veu, però en canvi amb els infants, amb les diferents escoles, és a dir, aquest mètode de treballar de manera contemporània no ens permet, clar, és a dir, l'art contemporani és l'art que viuen els nostres nens i nenes actuals, és el seu art, és a dir, els artistes estan explicant coses del món actual. Per tant, els és molt més fàcil entrar, ells no tenen por, i d'aquí arrosseguem a les famílies, arrosseguem al claustre i arrosseguem a tothom per viure aquest art contemporani.
1: Marco és també co-creador del projecte MUDA centrat en la globalització dels llenguatges artístics a les escoles i del col·lectiu 3Art, des d'on desenvolupa tasques de formació per promoure la transversalitat de les arts als centres educatius. En Marco ens parlava més sobre el projecte Art i Escola.
4: És interessant la idea aquesta de que la pràctica i la teoria van de la mà. Moltes vegades és molt més fàcil començar explorant materials, és a dir, comencem a tocar materials i a veure els materials. Jo sempre dic que els materials ens parlen. No, comencem a treballar, a tocar materials, a apilar materials, a acumular materials, i a partir d'aquí també podem anar generant una teoria, no? És a dir, a partir d'aquí podem anar vinculant a, ostres, això que acabeu de fer ho fa un artista, mira, jo us l'ensenyo i ho fa d'aquesta manera, no? Llavors, sobretot és important la idea de no focalitzar-nos en què volem un producte final, sinó que per arribar a aquest producte final, que potser a vegades no és, no l'arribem a materialitzar, sí que hi ha tot un procés de reflexió, d'aprenentatge, de tria, d'errors, d'encerts, i això és molt més important que no aquella part final, no? Perquè si ens focalitzem en allò que ja volem fer, ens perdem molta part del procés pel camí.
1: Cada curs triant un tema d'interès diferent, i aquest tema que es triarà enguany per al pròxim curs que està a punt de començar serà la paraula frontera, que donarà molt de sí aquest projecte Art i Escola. És un projecte en el qual es recomana fer almenys una sessió setmanal d'una hora i mitja de durada. En el primer trimestre es fan les diferents reflexions i en el segon trimestre la creació del projecte. En Marco ens parlava del procés d'aprenentatge i de la importància de les arts en l'àmbit educatiu.
4: Això és el que vinc també una mica a defensar avui, no? La idea de que les arts també poden ser una espurna, poden ser un inici per generar processos d'aprenentatge que acabin ser un procés d'aprenentatge matemàtic, un procés d'aprenentatge de coneixement del medi o de llengua. És a dir, realment les escoles estem tendint més a fer una cosa que es diu, no, una manualitat. Val? Jo no estic en contra de les manualitats sempre quan fem servir les mans i el cap, però és que això, és a dir, l'educació artística ha d'impregnar tots els entorns d'aprenentatge. És a dir, no ens hem de quedar en que sempre hem de fer alguna cosa, sinó que, és a dir, ja, els artistes parlen de tot. Per tant, podem començar dialogant, debatint sobre l'obra d'art d'un artista i ens acabem parlant de matemàtiques, perquè és un artista que necessita utilitzar les matemàtiques. O acabem parlant de coneixement del medi, perquè és un artista que ens està parlant sobre el canvi climàtic. Per tant, les arts haurien d'estar a tot arreu i haurien de ser l'espurna per engegar tots els processos de l'escola. Jo espero que, si més no, tothom surti una mica amb un possible canvi de mirada. Vull dir, no venim a canviar mirades, però sí que venim a explicar que es poden fer coses, que es poden fer coses diferents, que hi ha un projecte al territori, que és Art i Escola, que és molt interessant, que és molt fàcil de dur a terme a les aules i que inicia un projecte d'art contemporani que els mestres i les mestres no estem acostumats a portar a les aules.
1: La Sala Basar Cooperativa ha estat aquest divendres 4 de setembre, aquest matí de divendres, l'escenari de l'acte inaugural del curs escolar 2026-2027. Un gran nombre de mestres i professors de tots els centres educatius de Parets hi han aplegat uns dies abans que els alumnes tornin a les aules. També hem parlat amb l'Helena Pielias, que és l'artista multidisciplinari i desenvolupa la seva pràctica a través de llenguatges com la pintura, la fotografia, la performance o el vídeo. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i la Universitat del País Basc i també és una de les pioneres d'aquest projecte. Ella ens en parla d'art i escola.
5: Nosaltres som del parer que les metodologies artístiques són una manera d'ampliar la mirada en termes generals i oferir una visió alternativa del món i oferir una mica un qüestionament del que estem veient al món, i aquestes metodologies artístiques es poden aplicar en diferents àmbits a l'aula que no necessàriament han de ser els àmbits artístics. Aleshores, aplicar aquesta mirada artística i fomentar la creativitat en tant que una manera de fer créixer l'esperit crític és una estratègia molt interessant per aplicar a les aules.
1: Art i Escola és un projecte de referència en l'ensenyament de les arts contemporànies als centres educatius, impulsat per ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies i Centre de Recursos Pedagògics d'Osona. Compta amb una trajectòria de 16 anys. Aquest curs 2026-2027 ha servit també per celebrar la 11a edició que es fa al Vallès Oriental, promoguda per l'Associació Cultural de Granollers, amb el suport del Museu de Granollers i del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental, un projecte que promou processos de treball col·laboratius entre centres educatius, docents, artistes i institucions culturals i que té com a objectiu compartir experiències, afavorir també, lògicament, tot el projecte, tot el, en aquest cas, el camí, afavorir l'intercanvi de diferents metodologies, incorporar als centres educatius qüestions presents en els debats culturals contemporanis. En aquest cas, tots tres ponents que avui han estat a Parets del Vallès en aquest projecte Art i Escola: Elena Pi Elias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni; Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística; i Violeta Margen, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Tots tres han explicat les seves experiències en aquest projecte Art i Escola, que és de referència en l'ensenyament de les arts contemporànies als centres educatius. Ha servit aquesta xerrada aquest matí per donar inaugurada el nou curs escolar 2026-2027 pel que fa als docents, ja que han estat els convidats a aquesta trobada amb tots els docents dels centres educatius paretans que han gaudit d'aquesta interessant xerrada.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Avui volem parlar d'una de les activitats que es farà aquest pròxim cap de setmana i que està inclosa dins l'agenda de la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, tot i que és la pròxima setmana. Aquest cap de setmana ja hi ha un dels actes inclosos dins aquesta agenda. Parlem de la trobada anual amb Adifolk. Arriba a la seva 54a edició. I qui té la relació amb Adifolk? Doncs dins aquestes jornades internacionals folklòriques de Catalunya tenim, com no, a la colla del Ball de Gitanes de Parets, que són els que organitzen aquesta activitat a casa nostra. Serà aquest diumenge 6 de setembre a partir de 11:45 del matí a la plaça de la Vila, amb convidats que tot seguit sabrem de qui es tracta. Per parlar de tot plegat tenim a l'altra banda del telèfon a la Margarita Planes, que és la presidenta de la colla del Ball de Gitanes de Parets, i ella ens explicarà ben bé què és el que faran aquest diumenge. Margarita, benvinguda a RAP 107 de nou.
6: Bon dia, gràcies per la trucada.
1: Com deia, Margarita, tot a punt ja, no?, per aquest cap de setmana?
6: Tot a punt. Ja és el cinquè any que ve un grup internacional i ja sembla que ho tenim una mica més per mà. Per tant, ja està tot a punt.
1: Uh-huh. Doncs explica'ns una miqueta en qui consistirà, d'on ve aquest grup de ball.
6: Doncs mira, aquest any ve un grup de Panamà i estem molt contents perquè ens hi podrem entendre bé. No ens farà falta intèrpret.
1: Que a vegades això costa, no?
6: Costa una miqueta, sí. Els primers 2-3 anys ha sigut grups dels països de l'est i costava una miqueta. Però, bueno, amb voluntat es fa tot.
1: Molt bé. I en què consistirà aquesta trobada amb aquest grup de Panamà?
6: Bé, doncs, ja sabeu que aquest grup ens el proporciona Adifolk, que és una associació per la difusió del folklore català, però la primera quinzena de setembre sempre porta grups internacionals per donar a conèixer una miqueta que es fa a la resta del món. I aquesta vegada ens ha tocat doncs un grup de Panamà. Estem molt contents. Es diu Los Encantos de Panamá. Una música que ja hem escoltat molt alegre, amb un vestuari molt vistós. Jo crec que la gent que ens vingui a veure s'ho passarà molt bé.
1: Uh-huh. També vosaltres fareu ballada amb ells?
6: Sí. Ens ensopega també en una època molt dolenta, perquè venim que la temporada és molt llarga, s'acaba per la festa major, molts balladors encara els tenim de vacances i no estarem al 100% de la colla, però bé, bueno, tots els que estan disponibles diumenge estaran encantats de ballar.
1: Uh-huh. I quins seran els balls que fareu vosaltres?
6: Bé, doncs nosaltres, els nens els agrada molt fer polques i faran la seva pura vitamina del Miqui Núñez, Després també ballaran la catxutxa, ballaran les parts de tres, ballaran la jota, i els grans doncs, també faran algun ball conjunt, petits i grans, i els grans ballaran sols també una polca, que és la bepa, que és una música molt, molt alegre i molt, molt festiva.
1: En aquesta matinal, la colla del Ball de Gitanes de Parets acompanyaran aquest grup, a l'agrupació folclòrica Encantos de mi Panamà, que és procedent de la Chorrera, de Panamà Oest. M'imagino que també portaran la seva música pròpia, no?
6: Sí, sí, ells precisament venen amb els seus músics, per tant és música i ball tot en directe, i cantar tot, tot en directe, de folclore panameny.
1: Per qui no ho conegui, doncs serà una bonica manera de conèixer una mica més la cultura de Panamà en format, lògicament, de ball i de tradicions musicals i de forma gratuïta a la plaça de la Vila.
6: Sí, sí, sí, com sempre. La veritat, és d'agrair, és una hora de ball amb dos parts de 30 minuts i la veritat, ballen i ballen, es nota que són professionals i no s'afoguen, com ens passa molt de nosaltres.
1: Com es tria el grup que any rere any s'acosta a Parets?
6: Doncs nosaltres no intervenim, fem la sol·licitud a Adifolk perquè ens porti un grup internacional. Ells sí que fan una selecció a nivell de molts països, de grups que venen de gira 3 mesos per aquí a Europa, i aquests grups es postulen per estar 15 dies aquí a Catalunya i conèixer una miqueta com estem, com som i com què fem i què tenim de cultura popular. I a través d'aquests grups que estan, ja dic, 3 mesos de gira per Europa i aquests 15 dies es comprometen a venir aquí, Adifolk els tria, i normalment són 6, màxim 7 grups de diferents continents, i després ell, Adifolk, com dic ells, vull dir Adifolk. Adifolk el que fa és, amb pobles com Parets i com molts altres pobles que volen tenir un grup d'aquests, doncs els reparteix. Uh-huh. Fem actuacions de matí, actuacions de tarda, i sempre durant aquests 15 dies tenen l'estada a l'Illa de la Costa. I aquí és la seva sede, precisament avui tot just aterren, fan la benvinguda a Calella, i a partir de demà ja tenen bolos.
1: Fins diumenge, que estaran a Parets del Vallès. Margarita, per què creus que és tan important aquest intercanvi, aquesta col·laboració de danses tradicionals?
6: Home, jo crec que important ho és tot, tot és important, però la gent que no viatja, la gent que no pot veure-ho in situ a casa nostra, jo penso que és molt emocionant veure cosa real, eh? No, perquè a vegades també hi ha grups aquí que podem imitar coses que fan a fora, però que vingui un grup original, jo crec que és molt, molt important.
1: Doncs animem a tothom a que no es perdi aquesta cita diumenge. D'altra banda, Margarita, com es planteja la nova temporada de la colla del Ball de Gitanes de Parets? Com esteu?
6: Doncs mira, aquest any estem ja amb moltes coses per fer, moltes coses per fer. A l'octubre tenim la ciutat gitanera, que ens anem a la Ràpita. Després d'aquest diumenge, diguem la veritat, després d'aquest diumenge fem una miqueta de stand-by, uh-huh, sobretot la colla de grans, per reprendre ja a l'octubre. I ja una altra vegada encarada cara a l'any que ve, que tenim ganes de viatjar, de que ens surti algun bolo fora lluny i esperar que aquest any sigui possible. No sé, estem amb moltes coses amb molts fronts oberts i esperem que la majoria s'obrin i s'acabin de complir.
1: Uh-huh. Ara anar tancant...
6: No m'he adelantat res.
1: Exacte, anar tancant i anar concretant dates i de més, no?
6: Tot just estem... la ballada d'aquest diumenge és la que tanca la temporada de l'any passat, diguéssim, i a partir de dilluns comencem la temporada nova. Estem en un moment de perquè la gent, si es vol apuntar, es pugui apuntar, grans, petits, i ja tenim força gent, però ja sabeu que sempre en volem més. I amb la gent que hi hagi es podran fer molts més projectes. De cara a poder-los presentar, jo penso a partir de per Nadal, gener.
1: Actualment, Margarita, quants balladors i balladores teniu i quants grups?
6: El grup de petits i el grup de grans. El grup de petits es comencen a fer grans, i ja fan alguna cosa els dividim, perquè hi ha 20 nens i nenes, alguns ja tenen 10 o 11 anys, i els dividirem, els més petits i els més grans. Farem, fan coses junts, perquè són una colla molt, molt unida, molt, molt maca. Els grans cuiden dels petits i els petits aprenen dels grans, que dic jo. Però alguns balls els grans ja els faran separats, per qüestió d'anar-los preparant per ser la colla de joves, futura. I a la colla de grans en hi ha 25-30, i aquí sí que donem molta elasticitat a l'hora de ballar, perquè l'agenda és molt plena i no tothom tenim compromisos, tenim família. Podem ballar 8 com podem ballar tots 30. Tenim uns balls ja preparats, adaptats, tots els balls, perquè es pugui preparar en diferents números de parelles.
1: On us ajunteu, Margarita? Quins són els vostres dies d'assaig?
6: Doncs mira, el dia d'assaig de petits és el dimarts a les 6 de la tarda, de 6 a 6:45, a la Sala Basart. I els grans és el dilluns al vespre i alguns dilluns al vespre, que és de 9 a 10:45 del vespre. Uh-huh. Tenim uns horaris com molt controlats i molt, molt estrictes. No com abans, que s'aplegava a les 11, a les 12. No, ara som com més professionals. Comencem a les 9 i a 10:45 s'acaba, que tothom a l'endemà ha d'anar a treballar.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu apuntar-vos a la colla del Ball de Gitanes de Parets, no dubteu. De moment, a passar aquest cap de setmana, aquest diumenge, per la plaça de la Vila, a partir de 11:45 del matí, diumenge 6 de setembre, per aquesta Jornada Internacional Folclòrica de Catalunya, aquesta GIF, que arriba a la seva 54a edició amb l'agrupació folclòrica Encantos de mi Panamá, que procedeixen del Panamà Oest, de la Chorrera, on veureu cumbias tradicionals, tamboritos, el punto i altres danses molt populars que formaran part d'aquest espectacle, que no hi faltarà ritme, ni color, ni música, i aquest vestuari tan impressionant tradicional que ells fan servir i que ens permetrà, com ens deia la Margarita, descobrir una mica més la riquesa cultural d'aquest país. Margarita, ha estat un plaer, esperem que ompliu la plaça i que sigui tot un èxit, com sempre.
6: Aviam, aquest any provem matí, aviam com va. Aviam com va, perquè sí, normalment ho fèiem a la tarda i aquest any ho fem al dematí. Uh-huh. Ens ho han demanat els pares i per no acabar tan tard i ho fem al dematí. Aviam com va.
1: Segurament que anirà molt bé i que omplireu la plaça, com sempre, de música, de tradició i de gresca.
6: El que passa que la previsió del temps és molta calor. Esperem que la gent no s'espanti amb la calor.
1: Que no s'oblidin els vanos, que no s'oblidin l'aigua i que s'acostin a la plaça, no?
6: Exacte, exacte.
1: Gràcies, Margarita. Serà fins a una pròxima ocasió. Bon dia.
6: Gràcies, Rosa. Bon dia.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies. Notícies comarcals.
1: És el moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de Granollers, que facilita l'accés urgent al lavabo a persones amb problemes d'incontinència. L'Ajuntament de la capital de la nostra comarca, Granollers, ha posat en marxa l'adhesió a la campanya No puc esperar, una iniciativa de l'Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa, que facilita l'accés a un lavabo a persones amb malalties inflamatòries, pacients ostomitzats o colectomitzats i pacients intervinguts a càncer de recte per fer-ne ús de manera urgent i imprevisible. Així, aquestes persones amb incontinència, identificades amb un carnet especial, comptaran a partir, doncs, ja ho fan des d'aquest mateix estiu, comptaran amb aquesta xarxa de lavabos a peu de carrer, que a Granollers ja són una trentena d'equipaments municipals i igual que altre comerç, com la farmàcia Parera, on es va anunciar el projecte en la seva presentació. Hi ha dies en què sortir al carrer és un problema. No saben què hauran o quan hauran de començar a córrer, segons expliquen en primera persona les persones afectades. És una molt bona iniciativa. És on els usuaris identificats amb un carnet especial de No puc esperar tenen a l'abast uns 40 lavabos i també algun que altre establiment, algun que altre negoci, de moment a la capital de la nostra comarca. D'altra banda, en l'àmbit comarcal parlem avui també de Granollers, que és clau per recuperar una papallona extingida a Anglaterra. El coneixement acumulat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers serà clau per intentar recuperar al sud d'Anglaterra la blanca de l'Ars, una papallona que va desaparèixer al Regne Unit l'any 1925. Aquest projecte preveu utilitzar exemplars de poblacions catalanes i alliberar les primeres papallones nascudes en territori anglès al juny del pròxim 2027. La iniciativa està liderada per la Universitat de York i compta amb la participació del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors, el BBIO del Museu de Granollers i el Centre Tecnològic Beta de Vic. Segons l'investigador Andreu Ubac, el grup s'ha encarregat de coordinar i de planificar l'estudi, vetllar per la conservació de l'espècie i seleccionar les poblacions. Ja fa dècades que coordinen el seguiment de papallones a Catalunya i tenen molt de coneixement sobre l'abundància i la distribució d'espècies com aquesta. La del català Butterfly Monitoring Shim han permès identificar, per exemple, poblacions de la blanca de l'Ars en bon estat de conservació. Finalment, s'han escollit nuclis del Pirineu català perquè presenten condicions més semblants a les dels espais anglesos que altres poblacions europees. El procés no consistirà simplement a capturar un gran nombre de papallones i traslladar-les directament, sinó que l'equip té previst extreure'n una quantitat mínima per evitar afectacions sobre les poblacions d'origen. Les femelles fecundades es mantindran en condicions controlades a Anglaterra perquè hi facin la posta i generin així una descendència prou nombrosa per iniciar el seu alliberament. La blanca de l'Ars està vinculada a l'Ars blanc i també a conegut com aranyoner, les plantes sobre les quals ponen els seus ous. La desaparició de la Gran Bretanya està relacionada amb els canvis en els usos del sòl i de la intensificació agrícola. Ara, però, s'han identificat una sèrie de reserves ben gestionades i amb hàbitats adequats per acollir-la. Ubac també assenyala que l'augment de les temperatures a Anglaterra pot afavorir la supervivència de les erugues en respecte de les condicions més fredes de fa ara, per exemple, un segle. L'èxit de la reintroducció no es podrà valorar de manera immediata ni fixar un nombre concret d'anys. La població haurà de seguir la temporada rere temporada, valorant-lo, ja que l'abundància pot variar molt en funció del clima i d'altres factors. Si les condicions són idònies, es podria arribar a expandir pel país, però avui dia no poden encara concretar-ho. Al Vallès Oriental, l'espècie encara manté poblacions estables als punts més elevats del Montseny. També és present en altres sectors de la comarca, tot i que, segons Ubac, hi presenta unes condicions de conservació més deteriorades. Estem parlant d'aquesta espècie clau per recuperar una papallona extingida a Anglaterra, la papallona blanca de l'Ars. El Museu de Granollers participa en la reintroducció d'aquesta blanca de l'Ars amb exemplars del Pirineu català. I acabem el repàs de la comarca parlant d'altres espècies. S'introdueixen prop de 500 tritons en 4 torrents del Montseny. Un total de 491 tritons del Montseny s'han introduït en 4 torrents del massís del Montseny entre el febrer i el juny passat, criats sota cura humana, principalment als zoològics de Barcelona i de Chester, a Anglaterra. Amb aquests ja són 4.722 els tritons incorporats al medi natural des de l'any 2010, amb l'objectiu de garantir la seva supervivència d'aquesta espècie endèmica, considerada en perill crític d'extinció, segons la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. El Tritó del Montseny es troba en una situació de vulnerabilitat extrema, en part degut al canvi climàtic, segons alerten des del Parc Natural del Montseny. Així, el pla de recuperació del Tritó del Montseny inclou actuacions com aquesta, que ha introduït tritons adults, subadults i larves. Es prioritzen els nous torrents identificats segons els criteris ecològics i la viabilitat. Amb la cria sota cura humana i de posterior incorporació dels amfibis, es busca mantenir un reservori genètic que garanteixi el futur de l'espècie i alhora ampliar la seva àrea de distribució, que actualment es limita a 8 torrents del Montseny, que sumen 12 quilòmetres. Les introduccions es van dur a terme els dies 26 de febrer, 26 de març, 10 d'abril i 18 de juny. En total es van introduir 29 exemplars de la subespècie oriental, tots procedents del zoo de Chester, en un únic torrent. També es van introduir 462 exemplars occidentals en 3 localitats diferents, la majoria provinents del zoo de Barcelona. En dues localitats ja s'han localitzat individus nascuts en el torrent a partir dels criats sota cura humana. Tot i això, el parc encara no pot considerar que sigui una població viable.
0: El temps a RAC 107 FM.
1: Fem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Inici d'un pic de calor excepcional, un divendres amb màximes de gairebé 35 graus. L'anticicló i el vent de Garbí reescalfat portaran una continuïtat de l'estiu amb possibles rècords. La previsió del temps per avui divendres 4 de setembre ens porta a activar la vigilància pel que fa a les temperatures màximes, que podrien ser de rècord i que es podrien mantenir excepcionalment altes tot el cap de setmana. Calor molt intensa, però amb vent de garbí sec. L'anticicló no vol perdre's la cita meteorològica i ens porta altres pressions amb un sol més digne del mes de juliol. En general, serà el gran protagonista de la jornada, tot i que podria arribar una banda de núvols prims de cara al vespre. L'estancament atmosfèric portarà un nou dia sense pluja enlloc. La qualitat de l'aire empitjorarà i la pols en suspensió guanyarà empenta dia rere dia. El més destacat d'avui són els termòmetres, que pateixen un clar repunt. Les mínimes tornen a ser altes per l'època, amb valors tòrrids amb els observatoris més cèntrics i moltes mínimes entre els 22-24 graus. Pel que fa a les màximes, quedaran per sobre dels 30 graus arreu, també arran de costa, i els valors més alts podrien fregar la xifra dels 34. N'haurem d'estar pendents perquè el rècord absolut assolit aquest passat dimecres pugui quedar en segon pla. Atenció, perquè alguns termòmetres del prelitoral podrien fins i tot assolir la xifra dels 36 graus. El vent de Garbí reescalfat farà que la humitat sigui ben baixa i, per tant, el risc d'incendi sigui de nivell 2 a tots els punts i fins a nivell 3 cap a la zona prelitoral. Calor desmesurada arreu de Catalunya, gairebé 40 graus a l'interior, una calor extrema per l'època que serà present arreu del territori, tot i que ara les nits ja són més llargues i ajuden a refrescar una miqueta més, sobretot cap a la zona interior i cap al Pirineu. Les màximes encara superaran aquests dies la xifra dels 35 a 37 graus a tot l'interior i podrien fregar o fins i tot assolir la xifra dels 40 graus a la zona de Ponent. N'haurem d'estar pendents perquè els pròxims dies es podria caure molts rècords de calor. Pel que fa a l'estat del cel, en general, el sol serà el clar protagonista, tot i que una banda de núvols prims podria tapar en algun moment el cel de manera progressiva des de les comarques del sud. En quant al cap de setmana, calorada intensa alerta tot el cap de setmana al pic de calor amb valors de fins a 25-26 graus, ens seguirà portant un ambient extremadament càlid per ser la primera setmana de setembre. De fet, entre dissabte i diumenge, les temperatures encara podrien guanyar més empenta i superar els 35 graus a Barcelona, per exemple, i fins als 37-38 graus a punts de la zona prelitoral. Les mínimes també podrien quedar excepcionalment altes amb possibles nous rècords. De moment, la manca de pluja seguirà més enllà, tot i que podria fer un possible tomb a partir del dia 8 o 9 de setembre. Tot això caldrà seguir-ho dia a dia.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de per què el calendari mai és fix. Parlem del trencaclosques del temps. Alguna vegada us heu preguntat per què el vostre aniversari cau en un dilluns un any i en dimecres el següent? O per què hem d'afegir un dia extra al mes de febrer cada 4 anys? Clar que sí, segur que ho heu preguntat. De fet, viure amb un calendari que canvia constantment no és capritx dels fabricants d'agenda, sinó una necessitat astronòmica. El calendari que fem servir no és fix perquè intenta quadrar dues realitats que no encaixen perfectament: el moviment de la Terra i la necessitat humana d'organitzar el temps. Per començar, el problema neix de la falta de coordinació entre el nostre rellotge i el sistema solar. Creiem que un any té 365 dies, però en realitat la Terra triga exactament 365 dies, 5 hores, 48 minuts i 46 segons a fer la volta al Sol. En conseqüència, si ignoréssim aquestes hores de sobres, al cap de pocs segles estaríem celebrant Nadal en ple estiu a l'hemisferi nord. Així doncs, el calendari ha d'anar fent ajustos constants per no desfasar-se.

0: aquest desajust de gairebé 6 hores anuals. El calendari gregorià, que és el que fem servir actualment, introdueix el 29 de febrer. No obstant això, no n'hi ha prou en fer-ho cada 4 anys. Curiosament, la regla és més complexa. Un any és de traspàs si és divisible per 4. Però si acaba en 00, com el 1900, per exemple, només ho és si també és divisible per 400. Gràcies a aquesta precisió, el nostre calendari només té un error d'un dia cada 3.300 anys. Finalment, val la pena esmentar que han existit propostes per acabar amb aquest embolic. Una de les més famoses és el calendari fix internacional, que proposava 13 mesos de 28 dies exactes cadascun. D'aquesta manera, cada data cauria sempre en el mateix dia de la setmana. Per exemple, el teu aniversari seria sempre un diumenge. Tot i això, la tradició religiosa i la dificultat de canviar el sistema a tot el món han fet que continuem enganxats al nostre sistema actual, canviant d'agenda cap a cada 1 de gener. Encara que sembli que cada any estrenem un trencaclosques nou, el calendari és un sistema cíclic. De fet, el calendari es repeteix exactament cada cert temps. En quant al cicle curt, cada 6, 11 o 28 anys. Per començar, heu de saber que el calendari no es repeteix sempre amb el mateix interval. Això passa perquè els anys de traspàs trenquen aquesta regularitat. La norma general seria, o és, en aquest cas, els anys de traspàs, que es repeteixen exactament cada 28 anys. Per exemple, el calendari de l'any 2024, que va ser de traspàs, serà idèntic al calendari de l'any 2052. En quant als anys comuns, es poden repetir cada 6 o 11 anys. Per exemple, si guardeu el calendari d'aquest 2026, el podreu tornar a fer servir l'any 2037, d'aquí a 11 anys. Les dates i els dies de la setmana coincidiran exactament. En quant al cicle mestre, que és el cicle dels 28 anys, si busqueu un patró que inclogui totes les combinacions possibles, anys que comencen a dilluns, dimarts, etc., siguin de traspàs o no, el número màgic serà el 28. En conseqüència, cada bloc de 28 anys, el cicle es reinicia completament. Així doncs, el calendari de la vostra infantesa, de fa ara 28 anys, és exactament el mateix que el d'aquest any. Sí, sí. I el cicle gran, que és de 400 anys, no obstant això, hi ha aquesta excepció per als més perfeccionistes, com que el calendari gregorià diu que els anys acabats en 00 només són de traspàs si són divisibles per 400, com l'any 2000, el cicle de 28 anys es trenca cada cicle. Per aquest motiu, el cicle realment perfecte, on fins i tot les festes religioses com la Pasqua, que depèn de la lluna, tendeixen a aproximar-se, és de 400 anys. I acabem dient que, de fet, l'any 1582, quan es va fer el canvi de calendari julià al gregorià, es van haver de saltar 10 dies de cop per corregir aquest desfasament acumulat. Literalment, la gent se'n va anar a dormir un 4 d'octubre i es va despertar un 15 d'octubre. Hi ha molta gent que col·lecciona calendaris antics per reutilitzar-los. Sí, sí. Si teniu un calendari de l'any 1998, doncs segurament, potser, haureu estat els que li heu tret la pols i l'heu aprofitat aquest 2026 perquè és exactament igual que el de l'any 1998.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: I amb la punta del dia acabem el nostre informatiu d'aquest divendres 4 de setembre de 2026. Ara us deixem, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva. Gràcies per la vostra atenció i fins a pròxims punts informatius i també informatiu migdia, informatiu vespre a RAC 107.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

0: Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques des del dia 1 al 25 de setembre. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes entre 5 i 18 anys que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria es podran trobar a partir de l'1 de setembre al taulell d'anuncis al web www.parets.cat.
1: RAP 107, els esports.

0: Podcast.
1: Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM.